0: Movilco.es. Movilco, cocinas y mucho más.
1: Buen tiempo, buenas rutas, ganas. Pero un momento, te falta lo más importante. Te falta la moto. Ven a Untemotos, concesionario oficial de KTM, GasGas, Beta, Segway y Starkbar. La moto que buscas está más cerca de lo que te imaginas. Ahora sí, a rodar. Untemotos, Avenida de la Generalitat 6B, Ontinyent.
2: Esto sí son rebajas, solo en Rapimueble. Apilable de salón 269 euros, dormitorio completo 319, confortable cheslón 449 euros. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
3: ¿Estáis preparados para vivir el evento más divertido y refrescante del verano? Aquanatura Benidorm y los 40 te traen los 40 Pool Party, la fiesta más refrescante y divertida para toda la familia. Sábado 25 de julio, desde las 11 de la mañana, en Aquanatura Benidorm. Soy Dani Moreno, el gallo, y estaré poniéndote los mejores éxitos de los 40 junto a Cristian San Bernardino y Aitor Belda. Música, diversión y mucha agua en Aquanatura Benidorm con los 40.
4: Et sona la marca Ser Empresarios?
5: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
4: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
5: I què cal fer per apuntar-se?
4: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
6: Toda la información musical que te interesa, siempre en Los 40. Descarga la app de Los 40 y conéctate. Ontinyent 95.3.

0: Collir el que més et convinga.
1: I què cal fer per apuntar-se?
0: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
2: ¿Quieres estar al día con las últimas noticias de tus artistas favoritos? Síguenos en X, @los40. Todos los éxitos. Ontinyent 95.3.